casar. Jo no estic per germanes i ni per cap germà. I que és amb tu, sa, sí.